0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Ficarà a l'abast dels visitants o dels que s'apropen i sa visita immersiva al que va ser en el seu dia la fàbrica Segarra, ens ho contava David Galindo.
2: Ja sols és l'inici de com una espècie de nova etapa en la tenda museu de la fàbrica Segarra, en el que a partir d'ara, també ara de moment, a mitjà plaç, es plantejarà una sèrie d'activitats més dinàmiques i més immersives de cara a fomentar ese patrimoni industrial i esa cultura que ha marcat la fàbrica de calcer de Segarra. Això va dirigir realment a tots els públics. Igual a la gent jove, perquè ja pràcticament és la primera generació que no està en contacte directe amb la pròpia història a nivell físic de l'antiga fàbrica Segarra. I que, per tant, pues, com és una experiència més immersiva, podrà la gent conèixer de primera mà com funcionava tot el sistema de la fàbrica.
1: I parlem ara de la UDE, perquè la propera setmana, el dimarts 26, tindrà lloc, a més de l'Assemblea General Ordinària, una extraordinària amb el cessament de la Junta Directiva actual per finalització de mandat, la convocatòria d'eleccions, la formació de la Junta Electoral i l'aprovació del calendari electoral, sempre quan n'hi hagi més d'una candidatura. Del contrari, tot apunta que continuarà l'actual president Ximo Guzmán. Les formes de guàrdia nules, Elvira Velasco, Sant Bartomeu 2, en la vall, Carbonaire, carretera Segor 79.

0: s'apropen i sa visita immersiva al que va ser en el seu dia la fàbrica Segarra, ens ho contava David Galindo.
1: Ja sols és l'inici de com una espècie de nova etapa en la tenda museu de la fàbrica Segarra, en el que a partir d'ara, també, ara de moment, a mitjà plaç, es plantejarà una sèrie d'activitats més dinàmiques i més immersives de cara a fomentar ese patrimoni industrial i esa cultura que ha marcat la fàbrica de calcer de Segarra. Això va dirigir realment a tots els públics. Igual a la gent jove, perquè ja pràcticament és la primera generació que no està en contacte directe amb la pròpia història a nivell físic de l'antiga fàbrica Segarra. I que, per tant, pues, com és una experiència més immersiva, podrà la gent conèixer de primera mà com funcionava tot el sistema de la fàbrica.
0: I parlem ara de la UDE, perquè la propera setmana, el dimarts 26, tindrà lloc, a més de l'Assemblea General Ordinària, una extraordinària amb el cessament de la Junta Directiva actual per finalització de mandat, la convocatòria d'eleccions, la formació de la Junta Electoral i l'aprovació del calendari electoral, sempre quan n'hi haurà més d'una candidatura. Del contrari, tot apunta que continuarà l'actual president Ximo Guzmán. Les formes de guàrdia nules, Elvira Velasco, Sant Bartomeu 2, en la Vall, Carbonaire, carretera Segor 79.

0: Hoy por hoy. Renueva tu ingenio cada día con la nueva sección de juegos del País. Ahora con más funcionalidades para más entretenimiento. Entra al archivo completo, sigue tu racha y disfruta en exclusiva de juegos de autor como Tarkus o Mambrino. Suscríbete solo a juegos por 3 euros al mes o hazte suscriptor premium y accede también a todas las ventajas del País.
1: Somos ya 11 millones los socios del club.
2: En Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
3: Sí, como el 30% en todos los vinos de Rioja. Canjeable en un cupón.
2: Que te renta un montón. Solo el 21 de mayo.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Radio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
5: Fonteta de la Mercè. L'any 1897 la vall creixia. Ja hi havia cases al carrer Guzmán i al carrer de les Heres, actual Joaquín Costa. L'Ajuntament decidí construir una fonteta perquè les veïnes pogueren accedir a l'aigua corrent. Aquell any se'n va fer diverses, totes molt semblants. Després de la crisi de les guerres carlines, el poble avançava i a més començava a arrelar la consciència de l'aigua corrent era més segura que la de les basses, cisternes o aljubs. Encara l'any 1885, la vall havia patit una epidèmia de còlera que es transmetia per l'aigua en mal estat. L'aigua i les fonts tenen alguna cosa de màgia i sempre s'han relacionat amb la salut. Per això, sovint s'ha buscat protegir-les. En aquesta fonteta trobem la Mare de Déu de la Mercè, amb corona de comtessa i l'escut de Barcelona, com a patrona de la ciutat comtal. El retaule ceràmic, com la resta de la fonteta, ha estat recuperat fa poc. Aquest patrimoni humil cal conservar-lo, perquè no només té valor material, sinó també emocional. Les vivències, les històries, les dones que xerraven mentre omplien els canters o la xicalla que jugava al seu voltant. Trossos de vida que encara es poden escoltar.
6: Caixa La Vall, sempre al teu costat.
7: Tens cultiu de cítrics? És el moment de protegir la teua collita amb l'assegurança de cítrics de la Unió. Te donem la tranquil·litat necessària davant els imprevistos climàtics, amb la màxima cobertura possible i el suport dels millors experts. Contracta ara i cultiva amb total seguretat per a poder dormir tranquil.
8: Contacta amb la Unió en el telèfon 964 53 55 33 o visita'ns en les nostres oficines per assegurar l'èxit de la teua collita.
9: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
10: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
11: Cadena Ser, 100 años de radio.

0: Dijous 21 de maig del 2026, què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes a Avui per Avui, Plana Baixa, de Ràdio La Vall d'Uixó. En este dijous, on en no res, anem amb el repàs de l'actualitat baix l'òptica de l'equip de govern. Ens acompanyarà Jorge García en el dia d'avui. I també sabrem què fa la gent del Jordi de Sant Jordi, que està que no para. L'altre dia ens entrevistàvem des d'Itàlia, també des de Portugal. Avui se n'anirem una miqueta a Irlanda. Però és que acaba de tornar un dels professors d'Avinyó, de França. Bueno, pues això seran els elements, no?, destacables d'este primer bloc. Després, com no, tindrem ese programa mensual, en este cas, del Salut a Prop, amb el doctor Jesús García. I en l'hora 14 repassarem la resta d'actualitat de la jornada, el que està corrent en la vall també, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el tema de la vaga indefinida d'educació i tantes altres qüestions que de seguida arrenquem i que ens fiquem en marxa.
1: Hoy por hoy, de la primavera.
2: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
3: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año.
2: Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
5: Yo combino.
6: Ella combina.
5: Todos podemos combinar.
6: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
5: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
6: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
5: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
6: ¿Y tú? ¿A qué esperas para combinar?
5: Esteve Óptico, calle Benigazuy, número 5, La Vall d'Uixó.
6: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
7: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
1: Repàs setmanal d'actualitat municipal baix l'òptica de l'equip de govern.
0: I en este dijous 21 de maig ens acompanya Jorge García, el que saludarem ara de seguida. Però mira per on, perquè este mateix matí recuperàvem un tall en paraules, en declaracions de Jorge García quan ens acompanyava unes setmanes enrere ja, i parlàvem del tema del control de plagues, parlàvem del tema dels mosquits, tot això relacionat, perquè dins de res li arrenquem un altre full al calendari, ens plantem en el mes de juny i caminem pues els dies centrals de l'estiu i també, com sabem, pues, el tema de la inauguració del parc aquàtic, l'1 de juliol, i de moltes més coses que van arribant en època estival. Avui ens acompanya precisament Jorge García per a fer aquest habitual repàs setmanal baix l'òptica de l'equip de govern. Jorge, molt bon dia.
8: Molt bon dia, Vicent.
0: Si em permets, ja que hem nomenat, i per seguir un poc el fil, no?, al que comentàvem este matí en els informatius, el tema del control de les plagues, una prevenció, un tractament que ja ha vingut fent-se mesos darrere, però ara anem arribant uns dies en què, bueno, òbviament tindrem més presència de mosquits, entre tots i totes hem de controlar-ho almenys, el facilitar aquesta mena de consells que se donaven, content-lo del tema de l'aigua, canviar les cassoletes o els cuencos, no?, que se diu en castellà, de l'aigua, el tema de les plantes, en fi, ajudar i col·laborar en tot el que se puga, perquè ara sí que sí, ja veiem que la màxima va pujant cada dia i ja no serà per a baixar.
8: Sí, la clau són les temperatures, ja veiem com la mitja, i durant el dia tenim unes temperatures ja molt altes, i això al final el que provoca és proliferació. Nosaltres continuem treballant de manera constant des del mes de novembre. El tractament ha sigut de manera continuada, sobretot en tres aspectes molt concrets, que és el mosquit, els roedors i les panderoles a tot el clavegueram.

0: Crec que s'està fent un treball magnífic per part de l'empresa concessionària. Pense que estem atajant el problema abans de que comence, fent-ho de manera preventiva, però òbviament sempre, per això, recordar les necessitats, no?, que tenim, de que la gent col·labore controlant aquests espais d'aigua estancada en casa. Moltes finques, moltes cases també tenen aquestes piscines xicotetes, no?, que se fiquen moltes vegades en casa, que al llarg dels mesos d'hivern no se lleva l'aigua, i antes de canviar-la cara a gastar-la en estiu, és un puesto ideal per a que crien els mosquits, i des d'ací pot recomanar que les buiden o que les tracten per a que això no passe.
1: Molt bé, i parlant d'aigua estancada, ara d'aigua estancada, però d'una altra manera. En aquest cas, en un parc aquàtic, en aquesta data del 9 de juliol, jo el que vull que és que mos conteu ara, sí, Jorge, un poc la visita de divendres passat, ara que tenim una mica més de temps, tots aquests datos que coneixeu. Del tema de l'1 de juliol, tot i que la xifra, òbviament, la donem per certa, suposa que al llarg de l'estiu anirà entrant en funcionament tot. Dia 1 suposa que és l'obertura de portes a la instal·lació en si. No sé si estarà tot, quasi, però que en definitiva sí serà una benvinguda al públic, no?
0: Totalment. A més, en tota la il·lusió, el divendres vam fer una visita en l'empresa que ho està construint. També va vindre Enrique Jimeno, del grup Jimeno. Van estar diversos mitjans de comunicació, l'alcaldessa, els regidors. Ja veiem com és una absoluta realitat. Ja vam poder pujar a l'estructura dels tobogans. A més, el paratge... Jo, que he sigut usuari, no?, a més en les nebodes o hem anat alguna volta a Segòbriga, hem anat a altres espais d'este tipus, veure que l'espai del parc aquàtic està rodejat de muntanyes, tens al fons l'ermita de la Sagrada Família, tens el poblat que se pot veure des d'allí, al costat les coves. Jo penso que la ubicació és totalment privilegiada. No havia estat mai en un espai aquàtic, en una ubicació tan rodejada de natura, i veure com l'ampliació, com ja no està l'antic restaurant, com tot va agafant forma, és absolutament impressionant, i ja no només per el parc aquàtic en si, és perquè al final tanquem un cercle, no?, turístic que havíem comentat des de fa molts anys, i intentar tindre recursos, no?, per a retindre al turista, per a retindre al visitant ací al nostre municipi. Pensem que la visita al parc aquàtic és una excusa perfecta per a passar un cap de setmana, per a passar tot un dia al nostre poble, i tancar turísticament, no?, la visita al nostre recurs natural, a les coves de Sant Josep, però també al poblat Iber, a la fàbrica de la llum, al parc aquàtic. Pense que poder paquetitzar aquest tipus d'experiències és una oportunitat històrica per al nostre municipi, i encantat de poder veure, no?, de fer realitat al llarg d'esta legislatura un dels grans problemes del nostre poble.
1: Per tant, en juliol anem a tindre ese parc aquàtic i esa nova activitat al paratge de les Coves. Tant de bo ajuda també al turisme, tot i que la idea principal, no ens enganyem, per això s'ha de fer una enquesta, era què volia la gent del municipi, els vallers i valleres. Després, tant de bo ajuda al turisme, però no ens oblidem de la gent de casa.
0: Totalment, no, al cap i a la fi l'espai està ubicat així perquè el nostre principal objectiu és que la gent de la vall pugui gaudir d'un espai com este, que no es tinga que desplaçar a un altre municipi, com hem tingut que fer al llarg dels últims anys, i que siga un espai per als vallers i per les valleres. A més, dins de les comunicacions que hem anat fins ara, encara no hem confirmat públicament el preu exacte, però sí que hi hauran models per a que els vallers tinguin una entrada reduïda a través de la compra d'uns bonos d'entrada al parc aquàtic, que siga un preu, pues, assequible, no?, per a les nostres famílies, i que la gent de la vall pugui gaudir d'un espai fantàstic, perquè a més tot això també va en col·laboració en els parcs aquàtics xicotells, no?, els parcs de xorrets, no?, que diem nosaltres,
1: sí, sí, sí,
0: que tenim al front de l'Honori, que tenim també el que anem a inaugurar al carrer Balmes, que han tingut un èxit absolut per als més menuts de la casa. A més, com pilla proper de les vivendes, és un espai meravellós per a que en estiu baixes a refrescar-te en els més xicotells de la casa, i que al final n'hi hagi, pues, un ecosistema, no?, de que se puga passar un estiu diu meravellós al nostre poble i que la gent de la Vall tinga cada volta més recursos i més oportunitats, no?, per a poder passar el millor estiu possible.
1: Mira, que parlem d'estiu. Anem a parlar d'això precisament, de l'agrària, dels treballs per a l'estiu i que ja se pot anar a la hora, no?, allí a les cartes.
0: Sí. Aprofitar això que té feia la visita avui per a poder informar de que una volta més el govern d'Espanya ens ha otorgat vora 200.000 euros per a que les persones de l'atur agrari, aquells que es dediquen a collir taronja, a treballar al almacén, que van a cremar llinya, els que se dediquen, òbviament, a la temporalitat del nostre terme, al llarg de l'estiu també puguen tindre un jornal, puguen tindre aquestes obres que ens ajuden també a millorar el terme, que ens ajuden a millorar tots els espais agraris i els camins, un treball que portem des d'ADL i des de Medi Ambient i Agricultura, i que ja es poden replegar les cartes de l'agrària que diem a l'espai Labora, i que anem a fer públic la setmana que ve els dies que hem guardat en registre de l'Ajuntament per que la gent pugui anar a registrar aquesta documentació. Està previst que la gent s'incorpore a partir del 1 de juliol, com l'any passat, de l'1 al 31 i del 15 d'agost al 15 de setembre, i que així pues, puguem, no?, una volta més fer les memòries del paro.
1: Preguntar-te també, Jorge, per el tema del CRIA, les places, no?, de contractació del CRIA.
0: Sí, avui mateix la meva companya Zaida Moreno fa una roda de premsa perquè a través de l'agència de col·locació que portem en ADL van a ficar-se una sèrie d'ofertes de treball per a psicòlegs, per a matrons o matrones, per a logopedes, per a fisioterapeutes, una sèrie de llocs de treball per a l'Ajuntament dins del projecte CRIA, que és un projecte del Fons Social Europeu que va presentar el meu company Jorge Marquès fa uns dies, un projecte de serveis socials que va fer-se pues, una atenció, no?, a les famílies i als vellers de 0 a 3 anys, un acompanyament, un projecte que tindrà uns 24 mesos de durada, te parla de memòria, i en aquelles ofertes de treball que no tenim bosses actives actualment es farà a través de l'agència de col·locació, així que des d'ací recordar que estiguen atents a les xarxes socials de l'Ajuntament, recordar, com sempre fent, que poden buscar en Google Gestionándote la Vall d'Uixó, que és la pàgina de la nostra agència de col·locació, inscriure's com a demandant d'empleo si ja no ho estan, que jo espere que sí, i a més així poder optar, no?, a aquestes places que aniran destinades a portar endavant el projecte CRIA de serveis socials que ve finançat per el Fons Social Europeu.
1: Preguntar-te també, perquè això són coses de la més rabiosa actualitat, és d'avui mateix, però preguntar-te per algo que va tindre lloc en el dia d'ahir sobre l'agent tutor. Escoltàvem el que va dir l'alcaldessa de la Vall, Tania Baños, escoltàvem també, per exemple, a Estefania, no?, i més agents tutor, no?, que van participar de molts municipis de l'estat espanyol, però sobretot, no?, i destacava no només, com altres voltes s'ha dit, no?, i s'ha reconeixement que en el 2025 va tindre Ximo, no?, Ximo Miguel, agent tutor, sinó també que fora la Vall, perquè, clar, ara tot està en marxa, però la Vall, que tinguera clar des de l'inici que tenia que creure en aquest projecte.
0: Sí, totalment, i ja no és el reconeixement que ens van fer a Madrid per l'agent tutor o la figura de Ximo Miguel, que jo crec que ja tot el món el coneix i és un gran actiu dins de la nostra organització, sinó que jo faig dos reflexions, no? Los referents que som a l'acollir, penso que 45 agents de tota Espanya que venen a la Vall per intercanviar opinions i per veure com gestionem així el projecte de l'agent tutor, el treball que fa als col·les, no només per a l'educació, sinó que moltes voltes tenim problemes veïnals, tenim problemes de situacions i que els nostres agents fan de mediadors per a, sense tindre que denunciar o sense tindre que arribar a un tema més dur o més sancionador, arribar a una solució consensuada i que una vegada més mostra los referents que som en la Vall en el tracte humà des de l'administració cap a la ciutadania, però també com una volta més som referents a nivell de gestió pública. I jo penso que és tot un orgull per a la policia local de la Vall, per a Ximo, per a Javi Ferreres com a regidor, òbviament a l'alcaldessa i a tot l'equip, però és un orgull de poble. el saber que tenim agents tutors, que sabem que tenim una policia humana i propera i que som referents a nivell nacional en aquest tipus de pràctiques. Sempre és important.
1: Pues perfecte. I ara preguntar-te també de algo que venim parlant des del dilluns, però del dilluns de la setmana passada, que és quan s'iniciava el tema de la vaga indefinida en el sector de l'educació, unes reunions, especialment les darreres, molt llargues, quan semblava que satisfava algo de llum al final, pues no s'avança perquè n'hi ha alguns temes, no tots, però especialment alguns, segons diuen, no, els sindicats i la gent de la mesa, que sembla que no se volen vol ajudar, no, a que se desbloquegen. El cas és que estem a dijous 21 de maig, són molts dies. Jorge, parlàvem l'altre dia en algú dels professionals, no, que estan des de l'inici. Confessen el cansament, són molts dies, però també la il·lusió, que se retroalimenten a l'hora de veure que han notat l'alè no només d'altres companys i companyes, sinó en aquest cas de la societat també, del poble. En esperances de que s'arribi pront a bon port i tot això se solvente, com ho veus tu?
0: És necessari arribar a bon port. Parlem d'una part importantíssima del nostre estat de benestar. Parlem de que aquesta vaga indefinida històrica ha aconseguit aglutinar a tots els sindicats, a totes les sensibilitats dels docents, enfront una Generalitat i una Conselleria que ha forçat a este col·lectiu a la vaga indefinida per la seva incapacitat de tindre un diàleg fluid, per la seva incapacitat d'arribar a acords, i no és una opinió personal, sinó és algo que estem veient al carrer. Els docents porten molts dies fent vaga sense cobrar, treballant per i lluitant, no?, per la millora de les infraestructures, per les ràtios, per les seues condicions laborals, per la burocràcia, que estan farts de fer informes que ningú mai va llegir i que els lleva hores efectives de treball. I òbviament des del Partit Socialista, òbviament des d'esta casa, el suport absolut a les seues reivindicacions. Ara mateix m'ha acompanyat el meu company Manel, que se n'anava a Castelló a secundar la vaga, igual que va fer la setmana passada, i que són unes reivindicacions justes i de futur. Estem veient com també la comunitat educativa, però com també els pares, com la societat, estem entenent la seva lluita, perquè estan treballant i estan lluitant no només pel seu futur, sinó pel futur dels nostres xiquets i xiquetes, de l'educació que ens fa a tots iguals, l'educació pública, i més parlant des de la Vall, no?, en la que els 12 centres educatius que tenim són públics. Sí que espere que al cap i a la fi es force, no?, este diàleg i la necessitat d'arribar a acords, que al cap i a la fi és el que ha de fer la política, però és també un poc trist, no?, el tindre enfront una conselleria, una consellera i un equip polític a la Generalitat Valenciana que tinga que arribar al límit per no voler atendre les reivindicacions d'un col·lectiu tan sensible com és l'educatiu.
1: I ara va tancar ja en este repàs. Jo vull que aprofitar, ja que avui tenim l'oportunitat de tindre la teua presència ací, Jorge, per a si podem afegir, ja òbviament fora del repàs, però si podem afegir a la informació el tema de tota aquesta sèrie de cursos que de tant en tant ens conteu ací, ens anuncieu, cursos sobretot que pretenen ajudar a fomentar l'ocupació i que se fiquen en marxa. No sé si en tenim ara algú va començar en breu. Com parlàvem, recordaràs, temps enrere, del tema de l'hostaleria, etc.
0: Sí, el de l'hostaleria, que a més van participar més de 22 persones. Després, pel pacte comarcal, van fer també el trabajo en bandeja, que m'ha agradat molt el títol que li van posar. A més, va vindre un hosteler per part de Montpiedra a explicar un poquet com funcionen i què tipus de perfils busquen a l'hora de treballar. Ahir mateix van fer un curs en més de 15 participants d'ací de la Vall per a la creació de pàgines web i de xarxes socials per al seu negoci, i ara estem acabant ja el que és tot la formació que havíem preparat per al primer trimestre, i que ara abans d'estiu tornarem a començar en la bateria de projectes que fem. Aquest cap de setmana, a més, també a través de la Unió de Llauradors es trauen els carnets de fitosanitaris que ho ha fet també la regidoria de Medi Ambient en col·laboració en nosaltres, i continuar treballant, perquè la formació ha sigut sempre un dels pilars bàsics que ens ha permès al llarg d'estos anys de tindre una tassa d'atur molt baixa en comparació a la resta de municipis de la província de Castelló, i continuarà sent una de les nostres prioritats.
1: Pues ara sí que tanquem ja este repàs en una nota d'agenda per a demà divendres, perquè començàvem precisament esta setmana en l'inici parlant d'aquesta celebració de la nit dels museus, parlant de que Calzada Segarra anava a transformar el patrimoni industrial en una experiència teatral immersiva per a este divendres en torn de les 7, les 8, les 9 i les 10 en un format molt similar, es deia la Diga Lindo, conforme se fan lo de la nit, històries i historietes,
0: sí.
1: I tot això parlant de la història, parlant del patrimoni industrial, parlant del turisme, me vas vindre al pensament, Jorge, és com una forma de dir tot el que en algun dia se va creure i se va iniciar, se va ficar una primera pared de treta, després s'aprofita per a més coses, si no igual paregut, i vol dir que aquest relat que va començar a construir-se heu de tindre una continuació. Bé, siga per part de les institucions públiques, en este cas per iniciativa privada, però en definitiva és la vall, patrimoni i història.
0: Totalment, i ja no és que s'hagin presentat, no?, o s'hagin proposat un format similar al que fem des de l'Ajuntament. Benvinguda l'empresa privada, i més una com Calzados Segarra, que a més crec que és algo que tots hem vist en els últims, vaig a dir 7 anys més o menys, en els últims 7 anys pense que ha fet un grandíssim treball de comunicació, està fent un grandíssim treball empresarial. A més, vam tindre l'oportunitat de parlar en Canós l'altre dia, van compartir un sopar,
1: sí.
0: I va ser un plaer, perquè el que m'està dient és que està tenint més faena de la que pot produir a dia d'avui, que li està resultant un problema, perquè si tinguera més capacitat podria estar venent més per ells, i això, pues, a mi com a regidor només que m'he plena d'alegria, des d'ací, a més de que es visitaré el divendres per veure com ho estan fent, des d'ací animar-los i donar-los l'enhorabona a una empresa local que aposta per continuar innovant i per continuar fent coses diferents a el que s'estava fent per obtindre millors resultats. I això per a mi, saps que jo compartisc aquest model al 100% i els desitge, vamos, tots els èxits.
1: Per això t'ho comentava. Pues mil gràcies, Jorge García, per haver estat en este dijous 21 de maig acompanyant-nos per al repàs setmanal d'actualitat per l'òptica de l'equip de govern.
0: Gràcies, Vicent.
1: Gràcies i bon dia. Adéu.
2: Hoy por hoy de la primavera.
1: El Centre de Formació de Persones Adultes Jordi de Sant Jordi de la Vall no para, és un fet que, bueno, ja no oferís ningú tipus de dubte, perquè portem una recheta de parlar en gent que ha anat per tot arreu. No sé si vam començar primer parlant en gent que estava a Itàlia, després en Portugal. Así tenemos a Juan González, que acaba de vindre, bueno, acaba de vindre recentment, no fa massa, de Avinyó, en França, però encara tenim fins avui, crec que avui és l'últim dia, avui dijous, en Irlanda. Jo no sé si ho diré bé a so, Carlos López i Rafa Asensio, bon dia, com esteu? Sí, m'escolteu?
3: Perfectament.
4: Sí, sí,
1: ara sí. Crec que no sé si ho diré bé, m'ajudeu, com és por la UIS?
4: No, Port Lish.
1: Bueno, pues me n'ha anat sí, a saber, sí. Port Lish. Molt bé. I així està Juan, que suposa que, bueno, que vos coneixeu tots i que heu estat un poc en el mateix, mirant metodologies i propostes de treball per a persones adultes en altres llocs d'Europa. Amb el vostre permís, en Irlanda, començaré en Juan, que és el que, diguem, acaba d'arribar pràcticament de lo que ha sigut Avinyó, en França. Juan, com està la cosa?
5: Hola, bon dia. Pues ha estat de meravella. Ha sigut una experiència molt bona i molt positiva, i, bueno, jo vaig estar molt a gust ahir amb la gent, les, bueno, no eren professors exactament, eren conselleres, i en principi ha estat una experiència superbona.
1: Uh-huh. D'allí quin seria un poc el resum de dir, has vist moltes poques coses de dir?
5: Sí, jo he estat en un centre d'inserció que no era, a veure, la seu central del departament,
1: sí.
5: Perquè en França és una organització nacional, no? la que es dedica a l'ensenyament d'adults, i després en cada departament pues, hi ha una xarxa independent, per així dir. I la seu central estava en Avinyó, però jo anava tots els dies a un poble que està, bueno, un poble, una localitat, perquè era prou gran, que està propera, que es diu Cavallon. I anava a un centre d'inserció laboral, perquè estan desenvolupant o estan fent ara mateix, estan duent a terme un nou dispositiu, que diuen elles, que ha començat en França pues, enguany, que es diu O2R, és Ofre de Repérage et Remobilisation, que es tracta de remobilitzar a gent que està, bueno, que està fora del sistema, bueno, del mercat laboral, sí. Del sistema educatiu, que no està tampoc inscrita a l'atur. És el que en França diuen els invisibles, no? Gent que està pues, fora del sistema, per així dir. I es tracta de tornar a mobilitzar a aquesta gent, a donar-les primer autoconfiança, no? Jo el que així en ple, nosaltres diem normalment en Espanya empoderar, no? O apoderar. Ahí pues era remobilitzar tal, però bueno, és el mateix. I després ajudar-les, acompanyar-les a pues començar a tornar a la busca de ocupació, primer de pràctiques en empreses, d'ocupació, donar-les eines per a poder desenvolupar tota esta feina, i era una, jo crec que és un projecte, encara no es sap com acabarà, perquè els resultats ha començat d'enguany en gener,
1: sí.
5: Però bueno, jo crec que tindrà, jo espero que tinga molt d'èxit, perquè era una gent que estava molt motivada, tant les conselleres com les persones que estaven ahí fent-lo.
1: I en Irlanda, similituds, diferències a tot el que acabem d'escoltar ara que ens contava Juan, Carlos i Rafa, què podríem dir?
4: Alguna similitud sí que hi ha, perquè així sí que és de veres que nosaltres estem en la Leash and Offaly Education Training Board, que és una de les diferents institucions que organitzen el que és l'ensenyament a partir de l'edat adulta, i està dividit, com si tota la que és la República d'Irlanda està dividit en comtats, i aquests funcionen de dos comtats són les que organitzen. Nosaltres també ens hem reunit més amb persones que són coordinadores, que no tant amb professors, encara que també hem vist a persones que són docents, o les docents també són coordinadores de vegades. I igual que ha dit Juan sobre França, així també hi ha un projecte on hi ha una espècie de projecte de futur que era 10 anys, i crec que van per l'any 6, també similar a això, de recuperar a gent que està
6: glosada d'una manera de lo que és el sistema. Uh-huh.
4: Sí,
6: i tant educatiu com laboral.
4: La idea que tenen ells és això, és fer un poc inclusió i mostrar, sobretot, camins, pathways, que diuen ells, per a que arriben una altra vegada al sistema educatiu.
1: Ja.
4: I un poc, en això sí que s'assembla molt al que fan en França ara.
1: I, per exemple, perquè vosaltres, avui dijous és el darrer dia, no?, que esteu ahí, ja torneu cap a casa, per dir-ho així.
4: Sí, avui ja tornarem a casa cap a la vespre de nit, i estarem estem quedant-nos a Tullamore, que és una ciutat, la capital d'Offaly, que és un dels comtats. Estem més o menys en el centre de l'illa, i anirem ja cap a Dublín a agafar el
1: avió. Jo que volia
6: preguntar... Eres visitant de Porlis i ho estem així en Xulamur.
1: Jo que volia preguntar-vos és, ja que estiu, no? Bueno, es diu aprenentatge per observació, mirant metodologies, no? Per propostes de treball. Uh-huh. Què de tot el que heu vist per ahir, Carlos i Rafa, per Irlanda, és aprofitable, per exemple, per a la vall?
4: Home, tenen prou coses, perquè, per una banda, que ells estan... el que és l'alfabetització d'adults o la formació inicial d'adults l'enfoquen d'una manera més pràctica, relacionant més la seva vida familiar, a casa, o activitats concretes de... no sé, fins i tot jocs, etcètera, o sigui que és molt més activa que la nostra, que igual és un poc més acadèmica, com ha sigut històricament. Uh-huh. Aleshores, introduir aquestes coses a la nostra escola igual estaria bé.
6: Per exemple, avui estem en un hotel, així en Tudamor, que estan fent una conferència en col·laboració amb el Banc d'Irlanda per a ensenyar a la gent com manejar, com desenvolupar-se o com tindre compte de la seva economia a casa. Val? Aleshores, tenen molta col·laboració en institucions com podrien ser escoles, com centre de salut, com en este cas el Banc d'Irlanda, per ajudar a esta gent que està un poc fora del sistema a dependre skills que diuen ells, habilitats, per a poder millorar la seva vida laboral o familiar o de salut. Entonces, són coses que sí que podríem aprofitar, encara que nosaltres les fem, però així li donem com més importància.
1: Ja.
4: Sí, es nota molt la diferència en el sentit de la coordinació. Com que ja tot... Les escoles nostres estan molt disseminades, van molt soltes elles per si, una escola d'adults amb una altra, la de la Vall és una, segon hi ha una altra, tal. I així com que hi ha una coordinació dins del conjunt i després les escoles un poc segueixen aquesta mateixa idea. Pues, això també ajuda.
1: Pues la mateixa pregunta, Juan, què és aprofitable?
5: Sí, és paregut el que passa a França, també és un sistema més coordinat perquè és un país molt més centralitzat, però la metodologia que utilitzaven sí que era també més activa, no? Estaven, per exemple, les activitats que feien aquestes persones eren elles les que devien desenvolupar, bueno, organitzar tot i fer la busca de... Pues, per exemple, si feien una excursió, eren elles els que devien de... Dic elles perquè eren dones, la major part.
1: Sí, sí.
5: Sí, que devien de pues, fer la busca de tot la informació per a fer-la i tot això. I en general era una metodologia, sí, pot ser que menys acadèmica, però clar, nosaltres que també donem un títol, no?, de... Pues en el meu cas, que soc d'espais, com el títol d'ESO, i en França era més fer un... No és un curset, perquè eren 9 mesos, però fer un dispositiu, un curs, més per a donar-les autonomia. Però sí que estava, pot ser, més organitzat tot el sistema en tota França, jo crec.
1: Un poc la diferència entre esta xerrada que estem tenint avui i altres en les que fins i tot parlàvem amb l'alumnat és que en este cas, jo no sé si exactament serà així, Juan, Carlos i Rafa, però en este cas, clar, vosaltres heu anat allí a treballar, a veure com va tot allò, a portar idees, i no és tant com... quan parlem en alumnes que van a un lloc i que després els altres dels altres països també venen a la vall i compten aquest tipus d'experiència. Però tu has anat allí a currar, que és això.
5: Sí, sí. Bueno, en el meu cas, sí, la veritat és que sí, però molt a gust, perquè estava ahí molt, molt content. I en el cas dels meus companys, jo pel que he vist en les fotos que han enviat, sí, i tot això, també estan currant una muntonada, sí, sí.
1: Carlos i Rafa, que van anar a això, no van anar de turisme, van anar a treballar.
6: A veure, hem anat a treballar, hem tingut prou reunions i molta informació, damunt en la complexitat que té l'idioma també, per a mi sobretot, Rafa és molt més hàbil que jo en l'idioma, i era costós, però també hem tingut temps de gaudir de la cultura
1: claro.
6: I després que els companys d'ací ens han dut també, hem tingut l'oportunitat de fer alguna visita cultural també, que això també enriqueix,
1: claro.
6: I també mostrar pues, com és aquest país i com funcionen així. O sigui, també hem tingut algun ratet per estar nosaltres els companys d'ací visitant l'entorn.
1: D'allí vindran cap ací, vull dir, serà recíproc, tornaran la visita, com està el tema?
5: Jo en el meu plan... Perdó.
6: Perdó, Juan. En principi la idea de la gent d'ací d'Irlanda no és, però bueno, no sabem mai si tenen previst fer algun Erasmus, però no tenen clar encara el puesto on van anar.
5: Sí, jo sí que les he donat la disposició del nostre centre per a fer... pues el mateix si volen, però bueno, és una estructura molt diferent, perquè per exemple ahí on estava jo, en el bueno, es diu Greta CFA Buclus, que és el centre del departament, pues són pot ser que 300 professors, per així dir, perquè donen sobretot de FP, donen classe o cursos de tota mena de coses, no? I pot ser que siga més complicat que en un centre més xicotet o més... Però sí, jo les he posat a disposició, bueno, del nostre centre, no és meu, però...
1: Com si fora.
5: Sí, com si fora, en el permès de Azucena, sí.
1: Molt bé. Juan, ja és previst, ja suposa que guai no, però per a altres cursos o algo, repetir... experiències d'aquest tipus, de ser l'enviat a observar i a veure metodologies?
5: Sí, bueno, a mi m'encantaria perquè m'ha agradat molt esta experiència. Ha sigut, de veritat, una experiència molt, molt bona.
1: Ho has disfrutat, no?
5: I volia donar també les gràcies al Centre Jordi de Sant Jordi per a donar-me, en el meu cas, l'oportunitat de fer-la, no? Perquè ha estat molt bé, la veritat és que sí.
1: I ara anem a presentar un poc, pues, això, tot el que has vist per allí...
5: Sí, cal fer un informe, cal fer una presentació quan tornen els companys d'Irlanda,
1: sí.
5: I farem tots una presentació per a explicar a la resta de 200 pues, tot el que hem quedat pres.
1: Quin horatge teniu per ahí, Carlos i Rafa?
6: Bueno, avui està sent el millor dia, encara no ha plogut, així són les... quina hora és? Ja no sé quina hora és. Les 10:40 i encara no ha plogut, que és estrany, perquè tots els dies que hem estat així ha plogut de 7 o 8 vegades. Cada vegada que entrem en una reunió parava de ploure i quan hiciem una altra vegada ploure. Però bueno, és l'horatge d'ací, és típic, és... Pareix que és la pitjor setmana que han tingut últimament i la setmana que ve que ja no estem així és la millor que van a tindre.
1: Vaig,
6: però bueno, ja tenim sol allí a la vall, ja tenim prou sol, així que nosaltres estem gaudint també del clima. No ens importa, no fa fred. És un clima molt humit, però això també dona l'entorn que tenim així, que ahir estàvem fent una visita a un centre i estàvem fent un examen de prova d'idioma de Cambridge,
1: sí.
6: I teníem al costat un parc i arbres, tot verd, és un luxe també.
1: I vosaltres també tindreu que fer, com ens explicava Juan, no? L'informe ICE, totes les coses que heu vist ahí, que s'heu trobat, no? Suposa.
4: Sí, clar, haurem d'explicar un poc, bueno, fer una xerrada, explicació de tot el que hem après per ací i les diferències que hem vist i quines coses sí que podrien ser aplicables allí a la vall, a l'escola d'adults.
1: Pues mil gràcies per haver compartit estos minuts de ràdio i a més, mira, hem pogut intel·lectual en Juan, que acaba de vindre pràcticament de França, vosaltres que encara esteu en Irlanda ja per poquet. Gràcies per fer públiques aquestes vivències, nostres experiències i tant de bo, tot això suposa enriquir el centre també de la vall, el Jordi de Sant Jordi, que està que no para, d'activitat i de viatges també, està que no para. Així que Carlos i Rafa, no, és que no, ni m'atrevisc a dir el nom, Port Ruiz s'assemblaria més, no?
4: Bueno, sí, precisament.
6: Port Lluís.
1: Bueno, pues entonces ho deixem així, no? Moltíssimes gràcies, de veres, que torneu.
5: Gràcies a vosaltres.
1: I Juan, pues lo mateix, gràcies per haver compartit esta experiència i tant de bo pugues tornar a França, perquè has dit que a tu t'ha servit moltíssim, no?
5: A mi sí, a mi jo crec que... A mi m'ha encantat, vamos.
1: Pues gràcies i que vagi bé, bon dia.
5: Vale, gràcies a tu.

0: Según blog de Loy por hoy de Whitney Jones, 21 de mayo del 2026, y en un momentito arribará este spy mensual del Salut a Prop amb el doctor Jesús García, que en el día de hoy anem a parlar pues com és ese sistema de rebre, de tindre l'atenció a la gent que crida, l'atenció telefònica, quins mecanismes n'hi ha, a la gent que va presencial, com s'activa tot després de, pues això, d'una petició de cita, com i de quina manera se fa. A veure si avui podem aclarir coses al respecte, perquè d'això anirà el programa de salut a prop d'este mes de maig. Com saben, l'actualitat de la jornada, les coses que estan passant des de que ha començat este dia, este dijous 21 de maig, les repassarem en l'hora 14 a partir de les 2 i de 7.
1: Hoy por hoy de la primavera.
2: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això volia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades, i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. I veiem l'escut municipal, amb la torre i el sol. Possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure els ulls i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «año» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Traver a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
3: Caixa la Vall, sempre al teu costat.
4: Estàs a punt de descobrir el teu futur? No ho penses més i unis-te a la nostra gran aventura. Al cicle de comerç i màrqueting de l'IES Honori García, tu ets el protagonista. Vendes, xarxes socials, atenció al client, estratègies... Forma't ara en comerç i màrqueting i obri't camí a un futur ple d'oportunitats. El futur és teu.
5: Ja ho tens clar? No ho tens més? I apunta't amb nosaltres als cicles de comerç i màrqueting de l'IES Honori García.
1: Hoy por hoy de la primavera.

0: 18 minuts passen de les 2 de la vesprada de dijous 21 de maig del 2026 amb 27 graus de temperatura en estos moments a l'exterior. Està assolellat, les màximes que van pujant. Demà ja estarem parlant de valors més alts, entre 28 i 29 graus de màxima. 15 queden almenys fins al proper diumenge les mínimes, on ja també a partir d'ahir ja pujaran almenys a ser un grau més de 16. I al marge del tema de l'oratge i de les temperatures, en el dia d'avui parlem, obrim l'espai informatiu parlant del projecte CRIA de l'Ajuntament de la Vall, que busca 7 professionals especialitzats en primera infància. És un projecte pioner de suport a menors de 0 a 3 anys i a les famílies, i que comptarà amb un equip multidisciplinari especialitzat gràcies a una subvenció estatal de 2 milions d'euros i que se donava a conèixer setmanes enrere. Escoltem en el que diuen en el dia d'avui el regidor de Serveis Socials, per exemple, Jorge Marquès.
1: Per a tots aquells professionals que vulguin presentar-se o optar a ser seleccionats en aquest procés, el dilluns a les 6:30 de la vesprada en el Saló d'Actes de la Biblioteca Municipal es farà una reunió oberta a tots aquells que estiguin interessats per a poder resoldre dubtes o resoldre qüestions al voltant de les tasques que s'hauran de fer en aquest projecte d'innovació social que se'ns ha concedit a l'Ajuntament de la Vall d'Uixó. De destacar el treball que suposa també per a l'Ajuntament, aquest esforç que estem fent per dur endavant aquest projecte sense deixar res de la feina que estem fent a banda, perquè el que realment desitgem, el que realment intentem posar en relleu des de l'Ajuntament i des de l'àrea de serveis socials, és posar al centre de tota política el desenvolupament de les famílies i el cicle vital de cadascuna de les persones.
0: Les persones interessades podran presentar les seves candidatures fins al dimarts 26 de maig inclòs a través de la plataforma Gestionándote. Per a participar en el procés és necessari estar inscrita en l'Agència de Col·locació Municipal. Escoltem també a Zaida Moreno.
2: Presentem les ofertes d'ocupació necessàries per a posar en marxa aquest servei i dotar-lo d'un equip que serà multidisciplinari i també qualificat. Els perfils que anem a contractar són 7. És un pedagog, un fisioterapeuta, una comare, una logopeda, un psicòleg, un treballador social i un educador o educadora social. Les persones que estiguen interessades

0: Parlem també de formació que intenta millorar l'ocupació d'aquestes qüestions. Avui parlàvem amb el regidor de l'àrea, Jorge García.
1: I ara estem acabant ja el que és tot la formació que havíem preparat per al primer trimestre i cara a abans d'estiu com tornarem a començar en la bateria de projectes que fem. Aquest cap de setmana, a més també a través de la Unió de Llauradors, es trauen els carnets de fitosanitaris que ho ha fet també la regidoria de Medi Ambient en col·laboració en nosaltres, i continuar treballant, perquè la formació ha sigut sempre un dels pilars bàsics que ens ha permès al llarg d'estos anys de tindre una tassa d'atur molt baixa en comparació a la resta de municipis de la província de Castelló, i continuarà sent una de les nostres prioritats.
0: I també hi parlàvem també del parc aquàtic que entrarà en funcionament, o almenys si és l'anunci per al primer dia del mes de juliol. Per a García, això tanca un cercle en un relat també turístic i d'altres coses.
1: Tot va agafant forma, és absolutament impressionant, i ja no només per el parc aquàtic en si, és perquè al final tanquem un cercle, no?, turístic que havíem comentat des de fa molts anys, l'intentar tindre recursos, no?, per a retindre al turista, per a retindre al visitant ací al nostre municipi. Pensem que la visita al parc aquàtic és una excusa perfecta per a passar un cap de setmana, per a passar tot un dia al nostre poble, i tancar turísticament, no?, la visita al nostre recurs natural, a les coves de Sant Josep, però també al poble Tíber, a la fàbrica de la llum, al parc aquàtic. Pense que poder paquetitzar aquest tipus d'experiències és una oportunitat històrica per al nostre municipi, i encantat de poder veure, no?, de fer realitat al llarg d'esta legislatura un dels grans problemes del nostre poble.
0: Sobre el tema dels preus, o quin serà el cost, no?, per als habitants de la vall, de moment encara no s'ha publicat res.
1: No hem confirmat públicament el preu exacte, però sí que hi haurà models per a que els veiers tinguin una entrada reduïda a través de la compra d'uns bonos d'entrada al parc aquàtic, que siga un preu, pues, assequible, no?, per a les nostres famílies, i que la gent de la vall pugui gaudir d'un espai fantàstic, perquè a més tot això també va en col·laboració en els parcs aquàtics xicotells, no?, els parcs de xorrets que tenim al front de l'Honori, que tenim també el que anem a inaugurar al carrer Balmes, que han tingut un èxit absolut per als més menuts de la casa. A més, com pilla proper de les vivendes, és un espai meravellós per a que en estiu baixes a refrescar-te en els més xicotells de la casa, i que al final neixga, pues, un ecosistema, no?, de que se puga passar un estiu meravellós al nostre poble.
0: Estem parlant d'aigua, però compte també en altra aigua. L'aigua estancada, que ja saben que a partir d'ara, i especialment en la pujada de temperatures, i l'aigua estancada, el que fa és que se prodiguen els mosquits. És una de les plagues de les quals també hem parlat amb Jorge García, en este cas com a regidor de Sanitat.
1: El tractament ha sigut de manera continuada, sobretot en tres aspectes molt concrets, que és el mosquit, els roedors i les panderoles a tot el clavegueram. Crec que s'està fent un treball magnífic per part de l'empresa concessionària. Pense que estem atajant el problema abans de que comence, fent-ho de manera preventiva, però òbviament sempre, pues, això, recordar les necessitats, no?, que tenim, de que la gent col·labore controlant aquests espais d'aigua estancada en casa.
0: Pues això és el que es contava el regidor este matí sobre la vaga indefinida en educació. Sàpiguen que més de 2.500 professors i professores han protestat en Castelló a l'espera del que esta vesprada pot ser una gran concentració. I han dimitit en bloc també més de 200 directors de col·legis de tota la Comunitat Valenciana en recolzament a la vaga educativa i el crit de consellera dimissió.
2: En Caixa Labay Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
3: Y en Caixa Labay Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario.